0: Bueno, versió express d'este Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques de dilluns, després de la programació especial del Mundial així a la cadena SER, que com han escoltat, això que ha passat avui va començar a ser una cosa bastant comú en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos. Així que, per descomptat, sempre ho fem, però recomanem que estiguem ben pendents de l'antena de la SER per a informar-se de tot allò relacionat amb el futbol. Paco Peiró, des de Rafael Guaraf, ve a parlar-nos de la tercera fira de la Tomaca, d'este municipi de la Ribera Alta, que ja, sens dubte, s'està convertint en un emblema de la Tomaca. Jo crec que abans, Paco, la gent sempre quan deia Tomaca Valenciana se n'anaven tots al Perelló. Això era aixina antes, però des de fa molt de temps ja està passant de que parles de Tomaca i la gent se'n va a Rafael Guaraf.
1: Sí.
0: Alguna cosa està fent-se molt bé, Paco.
2: Està consolidant-se, la veritat que està consolidant-se, estiguem tinguent una gran acceptació. Mm. Enguany ve moltíssima gent ja, gràcies a l'Ajuntament, que està fent un esforç econòmic. I estic per dir-te que n'hi ha entre 18 i 20 autobusos que vindran de tota la província. És una barbaritat per un poble tan xicotet. I bueno, tinc a totes les fruteries ara en este moment parades, perquè tot el que estic collint va per la fira.
0: És per la fira.
2: Sí, sí.
0: Conta'ns una miqueta, ara després, si vols, conjuntament repassem una miqueta la programació.
2: Correcte.
0: Comença divendres, acaba diumenge, etcètera, sí, etcètera. Però, en primer lloc, per què és tan important reivindicar la Tomaca d'ací de casa nostra, de les nostres comarques, dels nostres pobles? A més de perquè és una meravella i la tenim així davant, i insistís que la Oloreta és perfecta, però per què és tan important i per què s'està donant tanta importància a la Tomaca?
2: A veure, la Tomaca, la gent jove encara no ho sap, però la Tomaca està molt, molt arraigada a lo que és els hàbits de consum d'ensalada, de quan ve la bona temperatura, ara que fa més calor. Mm. És fresqueta, és agradable i sempre s'ha cultivat. Ha anat perdent-se un poc ixa essència, perquè ara la gent pues, se'n va a supermercats a comprar, i antes pues, tots tenien les seues tomaqueretes, tots tenien el seu trosset, tenen albergines, en pimentons, claro, i fent unes tomaques de categoria. Ah. Com això s'ha anat perdent, i la gent va al cap de setmana al súper i carrega per tota la setmana, pues n'hi ha el que n'hi ha. Entonces estan perdent els hàbits de consum, que jo només faig que reivindicar-ho, que els hàbits de consum de producte de proximitat i de temporà. Insistint en això, de temporà i de proximitat. Allí és on hi ha que... Claro, quan tu fas un producte artesanal com això, que no és industrialitzat, pues claro, és que no té res a veure amb el que puedes comprar per ahí.
0: Com ho fas tu durant l'any? Perquè, bueno, des de vosaltres, des de Naranja Mania, òbviament, el nom remet a la taronja, que també n'hi feu, però, bueno, sabem que teniu kiwis, sabeu que ara sí, també estem en les tomaques a tope.
2: Sí.
0: Tu, per exemple, tu quantes tomaqueres tens?
2: Buah, per tomaqueres... Moratros tinguem mitja hectàrea. Vale?
0: Només jo, de tomaqueres.
2: Només de tomaqueres, sí, i 2 hectàrees de kiwi.
0: I tu on distribuïsses?
2: Pues nosaltres distribuïm, que t'està comentant, nosaltres fem producte de proximitat a través de la web, vale, a través de Naranja Mania, que és l'empresa, l'Alma Mater. Mm. Ahí mos dona per a poder enviar a tot el que és Espanya, i bueno, la tomaca, el que és Europa, no enviem més per lo delicat que pugui ser. Yeah. Quan està 4 o 5 dies en el transport, però taronja sí, però així. Després, tota la gent que ve als hivernacles a comprar-nos, que és una barbaritat de gent. Jo només estic allí que preparant i...
0: Sí,
2: sí, sí, sí, preparant preparant els pedidos, i la gent que ve d'Alzira, ve de Carcaixent, ve de Barxeta, de Villanova, de Manuel, de tots els pobles del voltant. Hasta inclús venen de València posta a comprar.
0: O sea,
2: no te, lo que jo te dic, en serio, eh? I després a les fruteries de proximitat, que ara les tinc parades perquè com han tingut un inici de primavera molt roïn, per això vau veure que fa un mes o per ahir els preus de la tomaca a la pera estava a 4 euros i tot, doncs mos ha afectat a tots un poc, però bueno, ja estem començant a tindre, el que para que es ha tingut que frenar un poc per dir, xec, fins que no passi la fira no vull portar-vos res, perquè és que si no m'aneu a agobiar i no tinc producte per tots.
0: I en este sentit, la gent està canviant una miqueta el xip, Paco, perquè me sorprèn que fins i tot vaig a gent de València a Rafael a comprar tomaca. Jo te diria que la gent està sent molt conscient, no?, de la importància del producte.
2: és gent, però no és gent jove. El que n'hi ha que inculcar és a la gent jove, que és la que no té el temps de poder vindre. Què passa? Que venen els pares, venen els sogres, saps? Venen els abuelos a comprar i compren per la família, que són els que tenen més temps i venen a comprar, pues això, el que estic dient, per tota la família.
0: I és fàcil viure d'això, Paco?
2: És molt complicat. És molt complicat, perquè això, quan no tens pitos, tens flautes, perquè és el que estàvem comentant. Té l'oratge, després van tindre... Bueno, en un any mos va entrar dos voltes l'aigua, primer en la Dana, després en les pluges que van tindre este hivern, mos va tornar a entrar, perquè tinguem més hivernacle a la costa del barranc. Claro. Després van tindre un mes d'aire que no va parar en un mes. Claro, els plàstics van anar tot per l'aire, o sigui que és complicat. Després tinguem la plaga de la tuta, que això és... no n'hi ha ningú producte que la pugui parar. Estem molt peleant en ella, a veure si ja per fi trauen algo. Però clar, també nosaltres que estem en ecològic, entonces les ferramentes que tinc per treballar...
0: Tampoc en són moltes.
2: Estic molt limitades. Claro. O sea, bacillus, sprintor, i bacillus i sprintor. És que no tinc res. I feromones, i trampes. Ara he explorat unes trampes de llum en unes plaques negres que són solars, i entonces quan se'n va el sol, s'enxufen, fa la llumeta i la palometa va allà i s'apeguen a la trampa. Però bueno, és intentar lluitar contra la plaga esta.
0: I este cap de setmana se celebra la Fira de la Tomaca a Rafael Guaraf, que el que reivindica és precisament ese producte de qualitat.
2: Correcte.
0: Del poble, de la terra. Però ja heu fet una trobada. Fa dos dies vau fer el divendres un esmorzar tomaquero. Com és això?
2: Molt bé. Pues sí, mira, van vindre diversos influencers, que és el que està de moda ara, va llançar el que era la fira i el padrí de la fira, que ja t'hi diré qui és el padrí de la fira. És una persona influent en el tema de l'agricultura.
0: Pues dis-me-ho ja.
2: Te vaig a dir qui és. És Kiko Peiró Canyamàs. És el productor de cítrics més important en explotació d'Espanya, el que té l'explotació més gran, que és Canyamàs, que és el dueño del Pinar de Flares.
0: Correcte.
2: En una
0: part de Terme de Xàtiva.
2: Correcte, és de Terme de Xàtiva, molt bé.
0: Sí, sí,
2: una
0: sí.
2: De les finques que té per tota Espanya, perquè en Andalusia també en té moltes.
0: Ell és enguany el padrí.
2: Enguany és el padrí de la fira.
0: Vaja. I que també és de la zona. No?
2: I també és de la zona, és per la part de la Safora.
0: Molt bé. I com va anar? Com va anar aquest esmorzar?
2: Pues va anar molt bé, la veritat. Es van fer ahir una preparació, van vindre primer als hivernacles, perquè tenen periodistes, influencers, érem unes 30 persones. Es vaig preparar, es vaig emplatar també unes tomaques, es van quedar tots al·lucinats allí, en l'olor, en el tomacar, en el sabor... I no res, antes d'anar a morrar ja estan tots demanant-me a tomar, que jo dic, espereu-se un poquet a la fira, que... però sí, que sí.
0: Què és important, mira, has dit una cosa important. Com sabem si una tomaca està bona o no està bona? Si té bon sabor, si té bon color, si té... Fes una descripció, tu, que estàs al dia de...
2: És un poquet complicat, però el tema de la vista és un poquet complicat, però sí que el que n'hi ha que veure és quan tu obres una tomaca, la carn interior que té. Vale, que no siga una carn dura, que tinga una pell que tampoc siga excessivament dura. Però el color ja te ho diu. O sea, jo estic mirant les tres i vamos, i a mi me'n va la vista en una.
0: Perquè Carla està fent vídeos per a les xarxes socials, que per a que els oients ho puguen veure després. Quines tres varietats ens has portat?
2: Bueno, te vaig a dir quines tres varietats porte. Així en estos moments tinguem la rosa d'Altea, tinguem la blanca i tinguem la tomaca Rafael Guaraf, que és la que més venguem, o sigui, que és varietat òptima.
0: Vale. La òptima, a veure si ho faig bé. La òptima.
2: Òptima.
0: La rosa d'Altea.
2: Rosa d'Altea.
0: I la blanca només que n'hi ha una, perquè la blanca té... Es està comentant off the record.
2: Sí.
0: És molt difícil, la blanca, eh?
2: La blanca és complicat. Jo te ho vaig comentar ja l'any passat. És complicat. Bueno, per mi fer el planter no, però de cultivar sí, perquè si no te la saps administrar bé, pot ser que facis la plantació i tisquen dos o tres tomàquets per planta. Entonces sí que tens que saber...
0: No em digues això, Paco, sí, que me necessit una.
2: Sí, però bueno, que si saps administrar-la bé, ne pots fer més.
0: Porta tot l'any patint, Paco.
2: Després t'explicaré com un truquet, però no vaig a dir-lo per
0: vale, així. No, això quedeu que sí. I aquestes tres, no només això, sinó també que portes dos pots... Entenc que un és de conserva i l'altre és de...
2: Mira, n'hi ha un
0: tomaca
2: en conserva, que és tomaca, tal qual.
0: En aquest cas és òptima, la que està en conserva?
2: Esta, això és tomaca valenciana.
0: I això és valenciana.
2: Sí, està valenciana, està la masclet. I això és confitura de tomaca.
0: Buah, pa, un poquet de formatget.
2: Buah, impressionant.
0: Un poquet de formatget de la Llosa, així una planxa...
2: Buah, això és espectacular. Vos ha portat això perquè, a part de la tomaca en la fira, en els nostres estants, pues, també anem a tindre llavors, anem a tindre plantes, anem a tindre tomaca seca, que no la vol ha portat, anem a tindre confitura, anem a tindre mermelada de kiwi groc, que això no ho pots trobar en cada lloc, mermelada de kiwi groc, que està espectacular. Tindrem tomaca, en conserva també, natural.
0: Que també la feu vosaltres.
2: Exacte, bueno, molt envasen uns amics d'Alzira, però sí, és el producte és nostre.
0: Quina barbaritat. Com va ser la fira d'enguany? Divendres comença, dissabte, diumenge?
2: Pues es comença divendres, farem el concurs per la vesprada de la millor tomaca, que d'ací vull convidar els llauradors que estiguen sentint-nos que vulguin vindre a concursar, que és gratis.
0: Pepe Sánchez, col·laborador nostre, correcte, participa en guany,
2: sí,
0: eh?
2: Ja m'ha quidrat, ja li ha destinat un lloc. M'ha dit que ve a
0: guanyar,
2: a publicitar-se i a guanyar allí. Jo dic, primer passa el rodeo i després ja veurem. El jurat és estricte, a més que està el president de l'associació, està algun influencer, n'hi ha diversos cuiners, o sigui que el jurat és un jurat important. I tinguem pues, l'apertura de la fira, el concurs de la tomaca, que és memorial al meu germà Gonzalo, i ja després ja comencem dissabte a full en autobusos i diumenge també. Tinguem actuacions musicals, la gent se ho va passar de categoria. A part, tinguem més expositors que mai.
0: Sí?
2: Sí, tinguem uns 26 expositors, que estem batint rècords. En esta fira, la veritat, que estem batint rècords. Espere que l'horatge mos respete.
0: A priori, sí.
2: Mos va pegar una ponenta...
0: Sí. No, bueno, enguany va per l'estil, però per lo menos no plourà. No, almenys sí, per ara, eh?
2: Sí.
0: Per ara, encara falta molt de... I teniu també un taller per als més menudets i les més menudetes, sí, que això és molt xulo.
2: Això anem a fer-ho enguany, és el primer any que anem a fer-ho. Anem a fer un taller pels xiquets perquè puguen ells iniciar-se o fer les seues experiències a veure en el tema de la cuina. Tipo Masterchef Junior.
0: Sí, sí, sí. Vamos,
2: anem a fer, sí.
0: Que guai. Bueno, ahí estàvem parlant també de la importància de transmetre això.
2: Correcte.
0: Els més jovenets.
2: Correcte, correcte.
0: A través d'estos concursos, per exemple, també.
2: No, nosaltres també hem fet algunes visites guiades en el col·legi del poble perquè vinguin a veure els invernacles, que vinguin a veure la tomaca, que facin preguntes, intentar que la gent aprecie el que és el tema del camp.
0: Entonces, em dius que a dia d'avui, a 4 dies de començar la Fira de la Tomaca, si n'hi ha llauradors escoltant-nos ara mateixa que volen participar, encara poden? Com ho han de fer, lo del concurs?
2: Com ho han de fer? Pues, o se fiquen en contacte amb mi, vale? Que si, no sé si passar-vos després del telèfon per si quedarà algú, o directament a l'Ajuntament, li passarien el meu contacte.
0: Millor.
2: Sí, l'Ajuntament de Rafael Araf, que criden l'Ajuntament, mira, que vull participar en el concurs de la tomaca, i en seguida l'apuntem, i ja té que estar allí el divendres, a les 5 de l'esprà, portar 3 o 4 peces, les millors que tinga, clar, perquè la idea és anar allí a... Una, participar, que és el que m'agradaria participar, perquè, claro, i l'altra, pues bueno, si toco la flauta i fas un pòdium, pues mira, millor que millor.
0: Qualsevol tipus de varietat, tipus de poble, de municipi, de comarca, dona exactament el mateix.
2: El primer any farem el concurs només específic per tomaca valenciana, però, claro, me va saber prou de mal que se quedara gent llauradora del poble fora, perquè no la cultiva, i cultiva altres. I aquest any passat sí que vam obrir ja a tota classe de varietats.
0: 1:54. Vaig a demanar als meus companys, Fèlix Lluc i Carla Benavent, que entren a l'estudi central, que sempre queda molt bé, estudi central, només que en tenim uno, però queda molt bé, l'estudi central de Ràdio Xàtiva, de la cadena SER, per a fer la cata, ara, a hora de dinar, de les tres tomaques. Vale, abans de passar a que l'oient ens escolte rosegar, conta'ns un poquet de cadascuna de les tres tomaques, això ja han dit, Òptima, Rosa d'Altea i la Blanca.
2: Sí.
0: Conta'ns una miqueta. Escúchame, que aún no se puede.
1: Pero, cantar.
0: Pero escúchame, Feli, que cabrón, que se lo ha metido ya a la boca. A ver, conta'ns una miqueta primer que res, per exemple, de la Blanca. Conta'ns.
2: La Blanca és una varietat, pràcticament la cultivé només que jo. És una varietat molt, molt bona. La veritat que és molt bona, molt fina. No té molta... sea, al ser tan delicada és difícil manejar-la perquè no té no te pot aguantar molt, vale? és una cosa que és igual que una esclata sang que ells, i si no l'agarres pronte, pues ja has perdut.
0: I és el que la blanca és la que acabes de provar, Félix. Sí. Opinió sobre la blanca? Vale, la mejor, vale. Vale. Vale. La óptima.
2: La blanca. La blanca és la que gastem per anar als concursos, perquè és farralla.
0: Sí.
2: Després la óptima és una tomaca que té més mos, o sea, és un poquet més dura de pell, però no vol dir que siga dura excessivament.
0: Vale.
2: I és molt apreciat perquè el 90% de les ventes que solem fer és d'òptima, perquè és una tomaca més bonica, no és tan lletja com puga ser la blanca.
0: Però què més dona que siga lletja?
2: Sí.
0: Bueno, vale. Carla, ves provant esto també. Va.
2: I després, pues, tinguem així la rosa d'Altea, que per a mi és una meravella de tomaca. A mi
0: és la que va provar Carla.
2: M'encanta el contrast de sabors que té. És molt, molt bona.
0: Vale, Carla acaba de fer una cara.
2: Sí,
0: que ja...
2: sí, és espectacular.
0: Vale, ara vaig a obrir els micros per a que se vos escolte bé. Félix, ponte en este, por favor, per no volverme jo demasiado loco. Jo vaig a començar per la rosa d'Altea. Mentrestant, vosotros, compañeros, id describiendo la situación.
3: Es que es muy difícil. A ver.
4: La rosa d'Altea está espectacular.
3: A ver, están buenísimos.
4: Pero espectacular.
3: Están buenísimos.
4: ¿Esta quién era? ¿La blanca?
2: Esa, la óptima.
4: A la óptima.
3: Yo me quedo con el primer plato que he dicho.
2: Sí,
3: sí, esa.
0: Y esa es la blanca. Y esa es la que yo voy peleándome desde el año pasado.
3: Aparte, es que es sencillo, es aceite y sal. Y ya está, ¿no?
0: Es que la tomaca, Paco, la tomaca es...
4: ¿Qué? Que está grabando.
0: Ah, es que estoy tapante el vídeo, sí, para que el oyente puga vore. Vale, la óptima,
5: la segunda,
0: y yo voy a la tercera, que es la blanca, que es la bomba preferida.
3: Ah, pero es
4: para mí está la mejor. Para mí era la rosa d'Altea.
3: Sí. La d'Altea, sí.
4: Para mí espectacular, la mejor.
2: Espectacular, espectacular. Es que te encontras de sabor...
4: Sí.
2: Molt, molt bo.
3: Oye, es que si t'agrada contrastes... un trozo, ¿eh?
4: Tú que vas a comer un trozo, si todavía no estaba pagando y ya estabas comiendo.
3: Uno de cada.
4: Félix.
3: Uno de cada.
2: Se puede repetir, ¿eh?
3: Ah, vale. Aquí
0: va. Félix ha dicho una cosa molt, molt important, Paco, que es que una tomaca aixina no li fa falta res més.
2: No, li falta molt, bé, molt bé. Aixina,
0: no li fa falta res més. Pues ixos tomaques i moltes més... Este cap de setmana, en la nova edició, tercera ja, d'eixa Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf. Paco, t'agraeix molt que hagis vingut.
2: Convidem a tota la gent a que vinga. Emplatarem tomaca perquè la puguem provar antes de comprar. I espero que se ho passeu bé. Esteu tots convidats.
0: Estic convençudíssim que sí. Gràcies per fer este tipus de propostes, perquè de veres que a mi m'enorgullís com a persona de les nostres comarques tindre esta qualitat en el camp. Ens hauria agradat que hagués vingut el nostre estimat Carlos Beltrán, però està liat, així que li donem una forta abraçada per a que ell ens donara la part culinària. Sí. Però bueno, jo crec que amb el veredicte dels tres és que és espectacular tot el món este cap de setmana a la Fira de la Tomaca Rafael Guaraf. Gràcies, Paco.
2: Moltes gràcies. Cuida't
0: molt. I gràcies també a vostès per estar a l'altra banda. Ui, programa curt, no, curtíssim. Només mitja horeta, però és el que n'hi ha. Recorden els oients. 2:17 actualitzem la informació amb Félix Lluc i Carla Benaventres i Vincent Deportivos. Tinc la boca. Ah, que tinc la boca aigua de tanta tomaca. I recorden, insistim, este divendres, dissabte i diumenge, tercera Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf. Gràcies per escoltar la ràdio, gràcies per escoltar la cadena SER. Fins després.

0: Bueno, òbviament portem molts dies, com no és d'altra manera, estan pendents de, del sector educatiu valencià i d'eixes reivindicacions necessàries, justes i imprescindibles, almenys al meu parer. Però n'hi ha altres coses que passen al sector educatiu valencià, que passen als col·les, que passen als instituts de les nostres comarques, mentre moltes vegades el soroll per part d'alguns polítics intenta ocultar, doncs, certes activitats meravelloses, fantàstiques, i que tenen a veure amb el que importa de deberes, que és la vida i que és la humanitat. Demà és la Fira Solidària Intercentres, sí, baix a l'Albereda Jaume I de Xàtiva. A partir de les 10 i quart més o menys del matí va celebrar-se la segona edició de la Marxa Solidària contra les Malalties Infantils, que en este cas encapçala el Martínez Weber, un col·le de la qual és directora Anna Ibáñez, que ens atén ara mateix al telèfon. Anna, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Jordi.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Jolín, què proposta més xula. Anna, conta'ns una miqueta més què és el que va ocórrer demà en eixa alvereda.
1: Bé, doncs aquesta activitat naix del claustre de professors del Martínez Weber a la voluntat d'anar més enllà dels continguts acadèmics. Creiem que educar en valors com la solidaritat i l'empatia també és fonamental. I en això les famílies ens han ajudat moltíssim. Hem preparat aquesta activitat amb molta il·lusió i pensem que serà un èxit.
0: Ho he dit bé, comença a partir de les 10 i quart, és així? O,
1: sí.
0: Sí, veritat.
1: Sí.
0: I en què va consistir? Com va ser? I també, ara si vols entrem en això, qui pot formar part d'esta marxa?
1: Bé, d'aquesta marxa pot formar part qualsevol persona. Nosaltres hem repartit dorsals amb una quantitat mínim de 2 euros, també n'hi ha dorsal 0, i qualsevol persona que s'acosti, allí tindrem un stand on podrà adquirir aquest dorsal i participar en la marxa.
0: Quin preu té aquest dorsal?
1: 2 euros mínim.
0: Dos euros mínim, perquè la idea d'això és intentar recaptar fons per a què concretament, Anna?
1: Bé, per a la Fundació Ronald McDonald, que té una llavor molt important ajudant a famílies amb xiquets hospitalitzats. I ens semblava una causa molt propera i molt humana.
0: En este cas, quin tipus de malalties, de quin tipus, millor dit, de malalties infantils parlem? Va alguna concreta? Perquè sabem que la Casa Ronald McDonald, que està just al costat de la Fe, en València, per a que es faça una idea a l'oient, sobretot ajuda a xiquets i xiquetes que pateixen càncer, va únicament destinat al càncer o també a altres malalties?
1: A qualsevol malaltia, Jordi. Vale. Se tracta d'ajudar a les famílies amb xiquets i xiquetes hospitalitzats durant llargs tractaments mèdics, siga quin siga, i puguen estar amb els seus fills en els hospitals i després tenir un lloc on acudir a descansar.
0: Quina és la funció? Ho has contat una miqueta, però què és el que fa, per a qui no ho conega, la Casa Ronald McDonald?
1: Bé, doncs esta funció...

0: més de 800 euros
1: Wow.
0: i en guany vulguem superar-ho i de cara al curs que ve encara més. El que vulguem és ajudar-lo el màxim possible i que els nostres alumnes participen de forma real en una activitat solidària.
1: Perquè, clar, així també, òbviament, que no pot ser d'altra manera, els protagonistes, per dir-ho, tot i que tot el món pot formar part, com acabem de dir, i de fet animem en esta entrevista a que demà de matí l'Albereda, quan més gent s'òmpliga, millor, no? Quan més gent participi, millor dit, millor. Però així també, per descomptat, els xiquets i les xiquetes són protagonistes, perquè al final doncs va per a altres xiquets i xiquetes, això.
0: Exacte. Nosaltres sí que estan fent-ho amb molta il·lusió, estan ells mateixos recaptant els diners, comptant-ho, cada vegada volen, portem més que el curs passat i clar, estan implicats, estan vivint-ho en primera persona i això és molt important.
1: I les famílies en este cas, Anna?
0: Les famílies estan tenint un paper fonamental. Totes les famílies de l'escola, liderades per l'AMPA, estan fent una llavor impressionant. Des d'ací vull agrair-los la feina que estan fent i com s'han involucrat i de veres, es dona l'enhorabona.
1: Doncs, si et sembla, per anar acabant, Anna, convidem a la gent que ens està escoltant, convidem als nostres oients, a les nostres oients, a formar part també d'eixa marxa solidària que té lloc demà. El micròfon és teu, com se sol dir.
0: Sí, a veure, el que m'agradaria és que tota la gent que està escoltant-nos donar-la la veu de que demà hi ha una cosa molt important, iniciativa, i és treballar tots junts per educar els nostres xiquets en la solidaritat, en l'empatia. Jo com a directora del Martínez Viver és un orgull perquè aquesta activitat representa molt bé el que volem ser com a escola. I és, som un centre implicat, obert i compromès amb la societat.
1: Anna, jo començava al principi dient que òbviament, com no pot ser d'altra manera, al meu parer, almenys, les últimes setmanes doncs, estem fent-nos molt de ressò d'aixes reivindicacions, d'aixa vaga indefinida, però que jo tampoc volia que això ocultara, perquè no és incompatible una cosa amb l'altra, no volia que això ocultara doncs, certs tipus d'activitats com és esta, tan interessant i a la que per descomptat animem, com has fet tu als oients a participar, però deixa'm que et pregunte, perquè avui a més no he tingut pràcticament programa pel tema del futbol, etc. I vull, tot i que siga, no deixar de parlar-ne totes les dies, com esteu? Com esteu els profes, els directors, els mestres? Com esteu en esta ja tercera setmana de vaga educativa? Com estàs tu, almenys, personalment?
0: A veure, nosaltres el que estem reivindicant, com ja saps, és una millora dels centres, dels mestres i tot sempre de cara a l'alumnat. El que volem pues, és reivindicar el que creiem que és just. Val? Nosaltres en el meu col·le estem vivint-ho, la veritat ja comença a resultar un poc incòmode, ja. Perquè és final de curs i sí que volem pues, tirar endavant totes les activitats que tinguem preparades i cada vegada se fa un poc més difícil. Però bé, tinguem l'esperança de que això se solucione i que de amb les dues parts pues, s'acosten i apleguem a un acord just per a tots i puguem continuar en la nostra tasca, que és finalitzar el curs amb il·lusió, amb ganes i bé, pues, en el que reivindiquem.
1: Sí, perquè com bé dius, Anna, així la qüestió no va de vosaltres, que també va de xiquets i les xiquetes i del seu futur. Seguirem comptant-ho les pròximes hores. Anna, gràcies, Anna Ibaña, directora del Martínez de Viver. Recorden els oients, demà a partir de les 10:15, així a l'Albereda, així baix a l'Albereda de Xativa Jaume I, a partir de les 10:15, segona marxa solidària contra les malalties infantils. Van una miqueta abans, però tampoc anar tots a les 10:15 i que s'agobia la gent. Van vostès una miqueta abans, agafen i donen com a mínim 2 euros, agafen un dorsal que va íntegrament a favor de la casa Ronald McDonald i deixa tasca que fan tan necessària per a els xiquets i les xiquetes malalteig i també, com bé deies tu molt bé, per a les seues famílies. Anna, gràcies, molt d'ànim.
0: A tu, moltes gràcies.
1: Adeu.
0: Adeu.